Aquests són els nostres consells. Guardar les estores. Quan arribi el moment de guardar les estores de llana, passeu-lis l'aspiradora per eliminar la pols, per davant i per darrere. Col·loqueu damunt l'estora un tros de paper d'embolicar del seu mateix tamany i l'enrevoltineu cuidadosament sobre si mateixa. Subjeteu els cantons amb adhesiu d'embalar i la guardeu, preferiblement en posició horitzontal perquè no se deformi.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua de maig, tot l'any dura el raig. L'aigua de maig és la principal per sembrat. Si plou per maig, la collita segura i els beneficis duren tot l'any.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

Aquests són els nostres consells. Reutilitzar soli. Podreu utilitzar soli per afegir dues coses diferents sense que se mesclin els gots, posant un pot de jugo verd a pell de llimona, ja que aquestes absorbiran el gust i l'olor del primer aliment.

0: coneguem les nostres dites i refranys. Una menjada de figues de moro a ningú s'aplany. Vol dir que de les coses que valen poc no cal mostrar-se avars.
1: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: con Nisa de Palma.
1: Me llamo Isabel y llamo del Arenal.
2: Som en Jaume de Quiubet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon sort.

Aquests són els nostres consells. Banyeres en lluentor. Perquè s'esmel de la banyera recuperi la seva pròpia lluentor, tan sols heu de fregar fort amb un pot de gasoil. Després, aclarir amb aigua freda. Funciona de meravella.

coneguem les nostres dites i refranys. Cada casa és un món. Vol dir que cada família té les seves costums i la manera pròpia de veure les coses i que no és prudent judicar les coses de casa d'altra segons el criteri dels estants.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

coneguem les nostres dites i refranys. No és res, no és res, i el cervell li bouen. Se diu quan qualcú pretén llevar importància a una cosa que té verdadera engravedat.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma, té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
2: Aigua potable, Martí Terra.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Terra.
5: Telèfon 971-44-31-44. 971-44-31-44.
2: Aigua potable.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que als oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i a grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Malala. Després d'un vespre de juerga, on heu begut i menjat més del normal, seguiu aquest consell i evitareu el malala. Per berenar, preniu una escudella de cafè ben negre amb unes gotes de suc de llimona.

0: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió. Un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida. El càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
3: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 des de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

aquesta vida no sa quantitat d'amics que tens, tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maries de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.

0: guardia. Cuando brillas tú, te recordaré si no estás aquí. Y Javier Ojeda, de Danza Invisible. Labios de prensa, sabor de amor. Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma.
1: Martí Ferro. Botafarim a domicili, aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
2: Servim per tot Mallorca.
1: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Ferro.
3: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
4: Aigua potable, Martí Ferro.
0: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
5: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petro. T'he escrit, jo si m'ho vas posar un disco de Manuel Escobar, un popurri. Primera hora, si pot ser. I el de Vic. Ara és un disc de Menorca, en el Nati de Sant Oliva, en el Coloma, en el Miquel de Portichol, en el Tomàs Navarro, en el Lluís Sabinca, en la Margalida de Campanet. A tu, i a la teva dona, i en els nens, i a ta mare. Llavors, a dir, en la Belciana de Petra, en la Valentina de Petra, en el meu home que està postrat dins del llit, i vol dir que s'ha posat bé, era tot el meu fill, que m'ajuden, i no els meus nets, a tots, en el Miquel Cotó i a la seva dona, en el Mateu Beassa i a la seva dona, en el Simó i en la Maria, en la Margada del Brollador, i a totes les nines de la farmàcia, i en el Caldes, i en la Palona i en el Bernat del Brollador, a tots, i a la Magdalena de Sant Guineu i en la Catalina, i a tots els que existen a Ràdio Murta, i a Maria Gamundina, també. I a tots els que criden a Ràdio Murta. A tots. La meva cosina, la Francis. I el seu home, i la seva filla. A tots. I a tots els que despatxen a la seva espai. A la Belga, a Vinyet, i a la Joana Oliver. I a totes. I llavors també el de Vic, que no hi pensaven en Joan de Sestany i la seva dona. A la Francisco Comuna, i la seva dona. En Martí Caramella i la seva dona, que són quintos dies de Catalina de Cat Secretari, que són quintos en Soler Lomo. Les desig molta salut. I moltes gràcies, fins una altra. Nano, si pot ser per demà, que jo demà el podré escoltar i l'escoltaré. I el desig ja t'ho dic a tots. I en Abel de Cana Maria Freret, que no hi pensava. A tots. I a tots els que jo conec. De Petra. I era el meu net Llorenç, i la meva neta Beatriu. Especialment el meu net Llorenç, que és el que més m'ajuda. Gràcies. Anno. I una abraçada molt forta, perquè molt bé que no podia pogut cridar. Perquè fa dos mesos que estem a dins l'hospital. I ara no sortir per on, sortir per bé. Sortir perquè el meu home se'n va. Adeu. I gràcies.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: ¿Te imaginas recorrer Andalucía en una experiencia única? Con Bonayen, descubre Sevilla, Huelva y la Ruta Colombina del Descubrimiento Americano en un viaje de 6 días y 5 noches. Del 4 al 9 de junio de 2026, un viaje completo como los grandes circuitos organizados, con vuelos incluidos desde Palma, hotel, excursiones, visitas culturales y almuerzos. No lo dejes escapar y reserva ya tu plaza en el 641-756-289. Bonayen, vive Andalucía como nunca.
2: Bones! Soc na Leonor Llabata i m'encantaria escoltar la nova cançó de Tanga Team d'en Manu Blanco i Carluski, Micromania. Vull dedicar-la a les meves germanes, Laura i Marta, als oients de Ràdio Murta i a tots els nostres clients i amics del Centre d'Estètica Avançada Leonor Llabata a Badia Gran, urbanitzacions de Llucmajor. Gràcies!

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasada.

0: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy. Aquí a lo millor hi ha un lloc on el fot xerra i si qui en respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, qui en su cosa i aquella loreta que te treu des d'esquerrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Hola, bon dia Ràdio Murta, bon dia Manu. Voldria escoltar una cançó de Juanan Vidal? La cançó que m'agradaria escoltar és la de Vestido Rojo. Se la dedico, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta. I una abraçada molt forta per tu i per la teva família, Manu. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.

Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Son las 4 de la tarde, amanece un nuevo día. Ya no te hablas con casi nadie por culpa. Hay de tu melancolía, dicen que son tus colegas los que te

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
0: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, y Compro Oro, Plaza Progreso.
3: Hola, buen día, Manu. Buen día, Vicente, a la Radio Murta. Mi hermano, me gustaría escuchar, por favor, el Corazón Mágico y Envidia por Antonio Machín, creo que es. No sé, sí, va a ver que sí, lo sabrás. Y entonces, me iría a dedicarlo en el segmento de Barcelona. De Barcelona. Señor Tomás Navarro, su mía cocina, su mía hermana. Ana María de Petra, Ana María Magdalena de Santany, el meu amigo Lassi, el meu amigo Carmen, Ana Carmen de Sant Serra, un besito, Ana Nati de Sant Oliva i Ana Francisca de Menorca. I per tot Ràdio Murta, tots els escolten, tots els escriuen, a tots. I a tots els teus fills i a la teva mamà, un besito. Moltes gràcies, mano, per tot. Moltes gràcies. Un beso. Moltes gràcies. Adiós. Adiós.

0: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
1: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaannamarta.com.
2: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
3: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13.
4: Bones tardes, Manu i Ràdio Murta. Som Neulàlia de Son Ferriol. Mira, Manu, m'agradaria molt si te fos possible per el pròxim divendres me posessis d'en Joan Manuel Serrat Vejez i Soledat. Me penso que és el títol així. I la dedicaria al meu papito, a Nana i a Cloti, a Blas i a Maria Lluïsa, Maria Magdalena de Santanyí, Maria de Petra, Elme i Pilar, Antonio de Lloret i Paula, Fina de Son Serra i Carmen, un cariñoso saludo para ella, Ani de Son Cotoner y un recuerdo también muy cariñoso para su madre, José Luis de Son Ferriol, señora Francisca de Menorca, señora Mercedes Vázquez de Molinar, Coloma y Nati de Son Oliva, Madaleneta de Santa Catalina, Merche y José, el señor Navarro, Tomás Navarro, y a todos los que llaman y escuchan Radio Murta desde Son Ferriol. Y perdón, Manu, pues se veu que era molt de constipat ara. Y bueno, també un saludo cariño per la teva mareta, per la Sílvia, per els teus ninets, per tu també, per tot el teu equip, per Vicente Ferrer, en Vicente Clavijo i per tothom. Moltes gràcies, Manu, per tot. Bones tardes.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Bon dia, Manu. Com anem? Som la Catalina Mora Costa i t'he escrit a Palma. Te dono les gràcies, com sempre te dic, perquè ets un crac. Dones la música més bona que tens a cada dia, sobretot els dissabtes i diumenges. Moltíssimes gràcies, perquè malament no ho per aquí, això m'anima és una barbaritat. I t'estic agraïda perquè ho necessit. Vale. Demà, per favor, si m'ho pots posar un Oliva al Sol per los Jalloyas i un dedic en el club de Sant Real. No, Sant Real, ara... Sí, sí, Sant Real. A tots els que hi anem i molts escolten. I també ho dedic a l'Àngela de la Torre, a Noemi i la seva família, i a l'Àngela de la Torre també, com se suposa. I tots els que mos escolten i que els agradi. I si me'n vols posar una altra, posa un xatxabuquit de Jalloyas, no és igual. Ja m'agrada molt escoltar-los. Fa molt d'anys que us escolto. Bueno, que vos vagi tot bé, un bon cap de setmana i salut per tot. Un besito.

Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: restaurant Can Quirante de Sant Jordi vos convida en els amics, clients, així com en els oients de tots equipos, tot de Ràdio Murta, a venir a Sant Jordi el pròxim diumenge dia 7 de maig a la 24 Fira d'Escaragal. Ah, i podeu venir des de Palma en el bus número 14 1131, que passa per Senal, o sigui que ja ho sabeu. Restaurant Can Quirante, Sant Jordi, número de telèfono 971 74 20 68, 971 74 20 68. Vos esperam. I recordeu que si voleu un bon que regal menjar a Can Quirante heu d'anar.
1: Hola, bon dia, Manu. Soc la Margalida de Campanet i m'agradaria escoltar una cançó que és Luz de Luna, de Pedro Infante. I la dedicaré a Ana Maria de Tolleric, a Ana Maria de Petra, a Ana Francisca de Menorca, a en Jaume i na Joana Barceló de la Barrala, i també en José Luis Escribano de Campos. Moltes gràcies, Manu. Per favor, si me pot posar a la segona hora de programa, t'ho agraeixo. Gràcies.

0: el DJ, ¿ok? DJ Manu.
1: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu y Compro Oro, Plaza Progreso.
4: La salud y la libertad es prenda de gran valía, que nadie la reconoce hasta que la ve perdida. Soy Carmen Blanco, la tía de Manu Blanco. Ahí va, ya está.
5: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres, a Ràdio Murta, la vostra música, a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música, heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar, també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

Tens recuerdas de aquel perder que me dos... Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

0: taula, Martí Serra.
1: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
2: Servim per tot Mallorca.
1: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
3: Telèfono 971 44 31 44. 971 44 31 44.
0: Aigua potable.

0: Són Esperança, de Rafal Nau.
1: Sona Fina, de Can Pastilla.
2: Sona Francisca, de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Atención, novedades en Camp Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Can Matías y Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Bení. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaennamarta.com.
3: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
4: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
5: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
6: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
5: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
6: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
7: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: descansar.
1: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
2: Esportles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar és pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Viniquianella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània. Entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquianella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

aquests són els nostres consells. Bolso de pell. Si un bolso nou fa molta dolor a pell, poseu-lo dins una bossa de plàstic amb un parell de grans de cafè. Tanqueu hermèticament i en un parell de dies ja no sentireu sa olor.

coneguem els nostres dites i refranys. Aigua per maig, mal pels animals. Les aigües d'aquest mes se consideren perjudicial per les pastures.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Son Rosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma, ponemos sombra donde más la necesitas.

0: la Francisca Vinga. De l'Antònia de Manacor. Són de Pilar, d'aquí de Palma.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
3: Hola, sóc Maria del Mar Bonat i voldria saludar a tots els oients de Ràdio Murta amb una gran abraçada per tots.

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida. El càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21. Que idea, que idea, que idea.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui no dona pa, que no mani feines. Vol dir que el treball ha de ser remunerat condignament i viceversa, que a una paga determinada correspon un treball proporcionat.

0: tiempo.
1: Aigua potable, Martí Terra.
2: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
3: Servim per tot Mallorca.
2: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
4: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
1: Aigua potable, Martí Serra.
5: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
6: Siempre me ha gustado la música.
5: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
6: Pero me vuelve loco.
5: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
6: ¿Dónde yo voy?
5: Col·laboren
7: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
8: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

0: El DJ, ¿ok? DJ Mano.
1: Vos escric des d'ahir que jo el meu nom és Miquel Seguicases.
2: Un Instagram Morell de Rubí.
3: Amb en Gabriel Sánchez i tenia molt
4: jo. Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

0: Forn de Sa Creu, els millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: Domingo 17 de mayo, vuelve la emoción a la Plaza de Toros de Inca. A las 18:30 horas, gran corrida mixta con 6 imponentes toros, 2 para Rejones y 4 para Lidia. Con figuras como Guillermo Hermoso de Mendoza, Borja Jiménez y Marco Pérez. Una tarde de arte, valor y tradición que no te puedes perder. Domingo 17 de mayo a las 18:30 horas, vive la intensidad y siente la emoción en una gran tarde de toros en Inca.
2: Restaurant Can Quirante de Sant Jordi vos convida en els amics, clients, així com en els oients de tot l'equip, tot de Ràdio Murta, a venir a Sant Jordi el pròxim diumenge, dia de 7 de maig, a la 24 Fira d'Escaragau. Ah, i podeu venir des de Palma en el bus número 14, 1131, que passa per Senal. O sigui, que ja ho sabeu. Restaurant Can Quirante, Sant Jordi, número de telèfon 971-74-20-68. 971-74-20-68. Vos esperam. I recordeu que si voleu un bon que regal menjar, a Can Quirante heu d'anar.
3: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
4: Xarcuteria Mateu Fial. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, quemaiot. Local 3233 del Mercat de l'Olivar, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot el dia, des de les 7 de matí a les 8 de vespre. Xarcuteria Mateu Fial. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palenganes de formatges, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fial.
5: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
6: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
7: Siempre me ha gustado la música.
6: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
7: Pero me vuelve loco.
6: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
7: ¿Dónde yo voy?
6: Col·laboren
8: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
9: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
6: Així és, i amb el suport de distintes entitats, marques comercials, molt d'amics que tenen
3: Ets amics del grup Güell, per això aquest espai aquí a Ràdio Murta, com són les coses del Güell. Vos saludo un servidor, som a Manu Blanco. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres a Ràdio Murta i amb els amics de grup Güell fent camí. Avui tenim amb nosaltres una amiga que és col·laboradora, tant ella com el que representa també des grup Güell. I estan xerrant de la regidora de Pollença. Jo li he demanat tantes a micro tancat. Dic, series tan amable de dir-me escàrrec exacte, perquè jo sé només una part d'escàrrec, però és que escàrrecs... avui en dia això me passava també quan vaig xerrar amb el Llorenç Guilmés, amb el president del Consell, que me va presentar qualcú. I quan me va dir escàrrec, hi va haver un que va fer broma, que va dir... Deu anar també en funció del sou, deu cobrar un pastón amb aquest títol tan llarg. I va dir el regidor, has conseller, vas ser conseller, va dir, no te pensis. Molt bé, tenim una altra, una Maria Morro. Maria, com estàs?
10: Molt bé, gràcies, Manu, per convidar-me a participar en aquest espai.
3: Encantadíssims, benvinguda, a part de que, i ara t'ho dit de toc, en Xisco Bausà, el president del grup Güell, que sempre quan xerra dels seus amics, de polítics, de distints colors, però m'encanta quan me xerra aquesta persona, diu, no, Maria, tal, de Maria, però amb estima, amb ganes, i això jo m'encanta. Te sap greu dir-mos en qualitat d'escàrrec?
10: No
3: hi cap a la targeta.
10: No.
3: Ara menys mal que fan QR. Menys mal.
10: Perquè si no... No, la veritat és que no. Bueno, jo som regidora de benestar social, de residència, de tercer sector, de cementiri i després de coordinació a los centres de salut, perquè les competències de salut no són locals, no són de l'Ajuntament, però sí que ens coordinem en determinats serveis i fent diferents col·laboracions.
3: Molt bé. Què m'agrada, t'ho dic així, de tot que, a part de que tinc, tu saps, bons amics per allà dalt, però què m'agrada és parlar de Pollença, És que és una... Bé, és dels pobles més guapos d'Espanya, perquè ha sortit reflexat de manera objectiva. Però quina passada.
10: Sí, la veritat és que tenim un poble que és molt acollidor, té molts espais culturals, espais per passejar, tenim un casc històric que crec que és bastant guapo i està bastant conservat, i bueno, jo crec que és un bon poble per viure i jo estic molt contenta de viure allà.
3: Jo és que t'ho dic de cop, quan xerro de Pollença, sempre que puc, mira que jo visc a l'altra punta de Mallorca, a l'altra punta, però entrar al mercat, jo no he disfrutat mai, crec, tant d'un mercat com és que jo trobo a la plaça de Pollença.
10: Sí, la veritat és que sí, i a l'estiu també té molt més atractiu, a l'hivern més local, més, diríem, més familiar, perquè hi ha menys merchandats i menys gent que ve a vendre, però així com se va costar l'estiu, doncs el mercat ja fa una altra dimensió i una altra forma, però que també és igualment agradable passejar-se. Sí.
3: Bé, que m'imagino que tu directament convides a tots els amics oients de Ràdio Murta a que visitin el teu preciós poble.
10: Això mateix, que venguin quan vulguin. Tenim moltes activitats, tant culturals, socials, com fires, com diferents coses, perquè se puguin acostar i puguin disfrutar del nostre municipi. Que tant és Pollença, Umoll, Sant Vicent i Formentor.
3: I de fixa't, jo me'n record, jo que tinc amics d'Umoll, jo, clar, jo són llonguet, i antes fa anys deia, sí, perquè el port de Pollença me deien, Umoll, no sé què, i jo dic, ostres, però que estic fent malament.
10: No sí, per nosaltres és Umoll, però és bueno, Umoll. El port de Pollença, evidentment, sí, sí, sí. Però sí, sí.
3: Conta-mos, bé, sé que esteu d'enhorabona, per la fira que heu tingut vosaltres, que justament coincidia en la fira de la gent gran del grup Güell. Però bé, ha anat tot molt bé, no?
10: Sí, la fira d'Uví te refereixes. Sí. Sí, la fira d'Uví és una fira ja consolidada. Si no vaig malament, era la 23a edició. Per tant, és una fira que està molt consolidada. L'altre dia ho xerrava on pràcticament se fa propaganda tota sola i la veritat és que ha estat un èxit de participació, que han tingut un temps espectacular, també que ha acompanyat, i bueno, des de fa un grapat d'any també va acompanyat amb una preinauguració, o divendres d'aquí a vespre, amb un tast de vi, amb un grup i una glosada que tingui que veure el vi i les bodelles, i això també ja va agafant força, i després ho dissabte tot el dia, i el diumenge la veritat és que ha tingut un

0: pues en aquest cas hi havia Prodis, que l'associació de Pollença,
1: sí.
0: que en Joan Ferrer, que Tomàs Ferrer, que és el president.
1: Amic meu, que és president i que s'ha jubilat fa poc, que era oficial de la policia.
0: Sí. I bueno, amb en Joan també tenim molt bona relació i ells duien la taverna, que està de vora el claustre, per a vendre quatre begudes, quatre montaditos, un platet de frit, perquè, clar, la vegada la gent abans d'entrar pues, fa una picadeta i es veure que cada vegada que s'organitza qualque activitat, procuram que dins aquesta activitat, sigui una fira, sigui una festa, sigui una cursa, sempre hi hagi una part solidària.
1: Que bé.
0: Crec que això és molt important, també.
1: M'encanta, perquè és una de les nostres màximes. A Ràdio Murta i inclús a Grup 4, quan feien la gala, l'any passat la varen fer a favor de l'Associació Espanyola contra el Càncer i cada any ho tenim claríssim. I és que m'agrada. Si pots, per què no ho has de fer?
0: Claro, dedicar...
1: Si tens les eines, no deixi, Maria.
0: Per això, dedicar qualque part, qualque bocinet de lo que és la fira, pues, per destinar-ho a qualque entitat de caire social, que jo també he de dir que a Pollença la gent és molt solidari, i que després tenim la sort de que tenim moltes entitats que bé tenen la seu allà a Pollença o fan feina amb gent de Pollença. Per tant, recolzar aquest teixit social que tenim a Pollença, jo crec que és molt important.
1: A Pollença, quan xerrant de Pollença, han comentat, bé, les possibilitats, el sistema cultural, lo guapo que és, però gastronòmicament també,
0: també,
1: que ho sé.
0: També. I ara, xerrant ja de gastronomia, sí. No me toqui jo, però sí. Jo faré...
1: Però ja que hi som.
0: Ja que hi som, aprofitaré i, bueno, dia 23 i 24, crec que el dissabte i diumenge, ara no estic segura si és 23 o 23 i 24.
1: Sí, 23 és divendres.
0: No, i de 24 i 25, que el dissabte i diumenge, en el Port de Pollença, en un moll, hi ha la segona fira o la segona edició de Sabor de l'Abadia.
1: Sona bé, això?
0: Molt.
1: Conta-m'ho, perquè no he tingut tergut d'anar-hi. Conta-m'ho.
0: Bueno, Sabor de l'Abadia varen començar l'any passat i és el producte local.
1: I l'Abadia és real.
0: Real. I el producte és la tonyina.
1: Oh, que bo.
0: Per tant, és un Sabor de l'Abadia, allà on hi ha diferents restaurants, ara no sé dir un nombre de restaurant que hi ha, però sí que hi ha diferents restaurants del municipi, qualcun de fora, que fan una tapa que sempre ha de ser tonyina i de tonyina local.
1: M'encanta, perquè clar, no és el mateix, però és que m'està xerrant de les nostres aigües.
0: De les nostres aigües. I bueno, l'any passat va ser espectacular, la veritat és que va ser un èxit de participació, d'organització i que va ser un... Bueno, jo, per exemple, m'ha agradat molt perquè no havia vist mai el tema del ronqueig, de que se fan directe.
1: No l'he vist mai.
0: Pues si demano, ja estàs convidat.
1: Idò, t'ho agraeixc. T'ho agraeixc perquè m'han dit que és un espectacle.
0: És un espectacle.
1: Conta-m'ho, perquè jo he sentit xerrar.
0: Bueno, jo no sé molt, però sé el que m'han contat l'any passat. El ronqueig és un renou aquell que fa quan toquen l'espina de la tonyina que fa... i se sent perfectament. I jo vaig... Bueno, és que m'ha apareix un espectacle.
1: És que diuen que és un espectacle.
0: És un espectacle. I, bueno, que ronqueig... Per això te deia també que la part... I després això va acompanyat d'unes bodelles, que hi ha diferents bodelles que també duran el seu producte de
1: vi. Que combina, far com un maridatge.
0: I després hi haurà... crec que hi ha 6 o 8 restaurants que fan un show cooking en directe que t'has d'apuntar, a part dels restaurants que venen la seva tapa. En això t'has d'apuntar i també pot fer tast de la cuina aquesta que faran en directe.
1: Me fa gola, això.
0: Sí, i el que te deia de caire social, se faran 3 ronquetjos, un dissabte de matí, un dissabte de cap vespre i un diumenge de matí, i se subhasta. Les peces de la tonyina se subhasten. I tot
1: això és una història.
0: I tota aquesta recaptació va directament a 3 entitats de caire social que fan feina a Pollença, que és AFAMA, Abaimar i Prodis.
1: Fixa't.
0: Per tant, que ha d'un durronqueig anirà per ells. A part de que tindran un punt de venda de dolços, vendran copes, les copes que s'han fetes per aquesta ocasió, pues també la recaptació serà per ells. Vull dir, per això te deia que totes les coses que fem intentem
1: que tinguin
0: aquell caire social que ajudi a aquestes entitats pues, a cobrir un servei, a poder posar un servei en funcionament, a poder destinar

0: Vés a qualsevol dels serveis que tenen en marxa.
1: M'encanta, Maria, recolzar.
0: Doncs pues estàs recolzar. Convidat.
1: I de, escolta, que...
0: T'ho recordaré.
1: Per, sí que m'ho recordaràs, perquè tu i jo estarem en contacte.
0: Sí.
1: I conta-mos, Maria, quan mos comentaves el teu càrrec, tot el que has dit m'interessa, evidentment xerres de cementeris, te refereixes del teu poble, però quan xerres d'un tema que jo m'importa molt, que és la gent gran, vosaltres feis feina amb els majors de Pollença, i la veritat que vosaltres, jo entenc, que teniu aquesta col·laboració amb el grup Güell, perquè hi ha gent gran ficada també que venen del vostre poble, però en relació a que té un caire social i de poble, no?
0: Sí, sí, la veritat és que sí, que la jornada de gent gran de Grugüell, la trobada de gent gran de Grugüell que feim a Lluc, sempre té molt d'èxit, i enguany no ha estat diferent de nosaltres anys. Vull dir, han tingut 120 o 100... Sí, de fet, 120 persones, i això per nosaltres és un èxit total.
1: Nosaltres des de això són dos autocars.
0: Dos. Des de l'Ajuntament posam un bus i les persones que venen només han de pagar el que és un dinar. I nosaltres facilitam el transport perquè també s'animi la gent i vengui més gent. Però la veritat és que té molt bona acollida. Pujar a Lluc, no tothom de vegades hi pot anar, per tant,
1: no
0: facilita'ls-hi l'oportunitat d'anar a Lluc i compartir el dia, a més, amb en Xisco com a referent de Grup Güell, però també amb tota aquella gent, tot aquell voluntariat.
1: Hi ha una germa, no?
0: És que jo això, és que és d'admirar la feina que fan, perquè tu allà fas la missa, acaben la missa i en un moment...
1: És una passada.
0: Està muntat per dinar amb mil i pico de persones.
1: El grup de voluntaris del grup Güell, és normal que estigui tan orgullós en Xisco,
0: eh? Sí, hi pot estar perquè la veritat és que és un èxit, perquè acaba la missa i en un moment està muntat per dinar mil i pico de persones.
1: I Maria, quina és la teva relació directament amb el president, amb en Xisco Bussà, i la relació de lo que és bé, aquesta sinergia, aquesta col·laboració que teniu vosaltres amb el grup Güell?
0: Bueno, jo fa, enguany ha estat la tercera vegada que pugem, crec, la quarta vegada que pugem, i jo crec que, bueno, des del principi que jo vaig agafar el càrrec de regidora, la relació amb en Xisco ha estat excel·lent. És una gran persona, sempre han tingut molt bona relació. Hi ha hagut un feeling, que de vegades hi ha gent que tens un feeling i en gent que per molt que
1: ho intentis,
0: no hi ha la
1: química.
0: I far feina,
1: sí.
0: Perquè no te queda d'altre,
1: sí.
0: Però sí que és vera que en Xisco i jo sempre han tingut un bon feeling, una bona relació, jo crec que això també facilita les coses.
1: Totalment.
0: Jo, la feina de voluntariat, jo venc de la part social,
1: ah, sí?
0: Jo he fet feina a Fama, que és l'associació de malalts d'Alzheimer.
1: Fins set anys. Saps perfectament de què xerres, idò.
0: Durant 16 anys, i sé el que és organitzar activitats, perquè des d'allà també n'hem organitzat moltes, i la feina i la solidaritat que té, que és comptar amb un grup de voluntariats, aquesta feina altruista que ningú veu, i això per jo és un èxit, i veure que en Xisco és capaç de moure tota aquesta gentada, és que jo m'admira.
1: Has d'admirar. Maria Morro, regidora de Pollença, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en aquesta secció de les coses del Güell fent camí amb el grup Güell aquí a Ràdio Murta. Molt amable, i t'esperam ben aviat, i ja me contaràs, perquè me fa moltes ganes venir a Pollença.
0: Vale, pues moltes gràcies per convidar-me a participar i t'esperam a Pollença.
1: Gràcies, Maria. Fins aquí les coses del Güell fent camí amb el grup Güell. Això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu en els teus amics.
2: Fent camí, ses coses del Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.

¿Quién recuerdas de aquel perdí que me dos? Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

Mira, has sentit parlar de la trobada de gent gran a Lluc? És una jornada molt especial per compartir, retrobar-nos i passar un bon dia. Dia 17 de maig de 2026 al Santuari de Lluc. Si hi vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'esperam a Lluc.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.

coneguem les nostres dites i refranys. Suat o cansat, a l'aire no estigui esperat. Indica el perill per la salut de posar-se a l'aire suant.

anava no sé on i em vaig trobar no sé qui. Que em digué no sé què i no sé què li vaig dir. Mal qui fa, mal qui no fa. Mal qui diu, mal qui no diu. Mal qui plora i mal qui riu. I per això en tot mal hi ha. Vols que et digui la raó del mode com has de viure? No has de plorar ni riure.

i habitar entre fosques. La poesia és un joc on convivim amb els estels i les arrels, reconeixent la igualtat dels nostres destins. La poesia és la pedra que tiram contra els miralls perquè se'ns esmiqui la forma. La poesia és una dent contra el ferro, una fulla contra el vent, una flor de cirerer contra la història. La poesia és un llit on pasturen dos cossos que es devoren els vestits, l'herba i la fruita. La poesia és un camp de clavells atacat per un exèrcit de tisores. La poesia és un hortolà sembrant un desig, dormint al costat d'una col, regalant a la dona un coixí de blaves.

0: Cor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can you fit?
1: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
2: Aquasport, piscinas e instalaciones deportivas. Les ofrece sus servicios para que usted pueda disfrutar de las mejores instalaciones deportivas y la más amplia variedad de diseño de piscinas, tanto para particulares como para profesionales de la hostelería. Aquasport, servicio especial de rehabilitación de piscinas, alicatados, fugas de agua, impermeabilizaciones. Modernice su piscina con Aquasport. Usted gana en inversión y en diversión. Aquasport, piscinas exteriores e interiores, spas y piscinas para hoteles, pavimentos deportivos, pistas de tenis, pádel. Consúltenos sin compromiso al 627-48-48-48. Aquasport, gran experiencia en el diseño y construcción de piscinas e infraestructuras deportivas. Recuerde nuestro teléfono, 627-48-48-48.
3: Escolta, escolta, saps on puc fer una matrícula així ràpid que no té gens de temps?
4: Clar que sí, a Nibor te la fan al moment i tenen tots els models homologats.
3: Però només fan matrícules?
4: Que va, tenen de tot, senyalització de trànsit, sortides d'emergència, cartells de vado, balissaments i també les plaques per saber si un local està autoritzat per la conselleria.
3: Perfecte, però tinc un problema. La meva cosina és que no és de Mallorca.
4: Cap problema, home. Nibor envia a totes les illes, a totes.
3: Ja tenc clar, Nibor és el que necessito.
4: A punt d'idò, 971-46-98-00. A més, són agudíssims. Yo
2: no tengo para... Jan Matías y Miquel, abierto cada mediodía para disfrutar de nuestro buenísimo buffet. Infórmese para celebrar todo tipo de banquetes con nosotros. Nos amoldamos a su presupuesto para bodas, bautizos, comuniones y demás. Info y reservas al 971-42-73-20. 42-73-20. Jan Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.

0: Per la Palma.
1: Di Maria i visc a Santa Maria.
0: Sóc la Maria de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en es 971-61-05-39. 61-05-39. En es passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Balcon Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Aguanta.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
4: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Esmolar ganivets. Un remei ràpid per esmolar ganivets és passar per dos costats de la fulla un paper de vidre. Però aneu alerta, apoyeu el ganivet damunt la taula per no tallar-vos.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: son again, Mother Palma. Bueno, Margarita, les poden atesar, no?
1: Cris de Planes de Muro, son de Loren i...
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Amics, som Jaume Sureda. I si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

Aquests són els nostres consells. Fora pols. Si que vostre teniu més pols de lo normal, proveu de llevar-la amb un pedaç banyat en glicerina. D'aquesta manera no volarà i els vostres mobles brillaran més.

0: Tània de Ciutadella.
1: Som Geroni Batxiano, de Consell.
2: Naina Seguí, del Terreno, de Debar Estistell.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: amb menjar aigua de pa. No m'han pet de cala Santanyí.
1: Me llamo Isabel, llamo desde Calvià.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

aquests són els nostres consells. Cuixa de xot. Vos quedarà molt gustosa si la untau amb puré d'all mesclat amb mica de pa i un poc de mostassa. Poseu-la en el forn. Aconseguireu un gust diferent que vos encantarà.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan el ciri crema, és hora de replegar la cera. Vol dir que cal aprofitar el moment oportú per fer les coses sense deixar passar l'oportunitat.